0: me la deu. Me tocarà anar, que vaig enguany a Comida de tot el món a Llanera de Ranes. Ah, Manolín, què passa per ahí per Sant Sebastià?
1: Hola.
2: Així estem, patint calor.
0: Home, tampoc. Estàs
1: menos que així, segur, no?
2: Sí, menos, però també en fa, també en fa.
1: No?
0: Pues quan acabes de muntar, se pega una... Sí. Ahí en la playa, la Conxa, Isa, no? Sí. Esa la playa, pega una caboteta allí, xof. No?
2: Sí. Jo crec que tocarà, anirà tocant, perquè si no, mal,
0: eh? Bueno, 3 anys seguís guanyant, tu. Això tampoc és fàcil, eh?
2: No, no. Per res és fàcil. Així en Sant Sebastià, pues tu diràs. Un concurs d'aquest calibre, poder guanyar 3 vegades i lluitar la quarta, pues veurem com ho sigui. Esperem que baixem una altra vegada la Conxa cap a casa i poder tindre ja 4 conxes.
1: Uh-huh. Clar, perquè després de 3 anys teniu que anar innovant i pensant que feu diferent, no?, pa poder seguir guanyant. Enguany, què heu preparat? Quin tipus d'espectacle?
2: Enguany tindrem un espectacle, pues, valencià, en molt de ritme, similar a la Nit del Foc, que vam llançar nosaltres enguany, combinacions molt dinàmiques, que tindran molt de ritme, aniran, conforme va transcorrent l'espectacle, anirem combinant diferents efectes per a crear una visió un poc més innovadora, i hem apostat per un espectacle molt rítmic, que tindrà fases molt innovadores i molt boniques, i esperem que agrade.
0: Jo el veré. Jo no puc estar allà amb tu, perquè mos toca l'eclipse este. Caguen, nena. Si l'eclipse és bo per no veure la cara d'algú. Però independentment d'això, per l'any que venirem, per ahí no patisques. Bueno, després d'això, què mos queda? El teu poble, evidentment, que en el poble n'hi ha que anar, i fer ahí un espectacle que tenim preparat molt xulo en guany, en gener, sí. Això també és veritat.
1: Quant
0: no?
1: És?
0: 20 i no sé què d'agost.
2: El 9.
1: 29
2: d'agost, dissabte. Dissabte. Molt bon dia per vindre a Llanera.
0: I Llanera, el Cristo de... Com és el Cristo de Llanera? El Cristo, no? El Cristo de què?
2: El Cristo de la Fe.
0: Cristo de la Fe,
1: mira.
0: Veus? Sí. Fa un espectacle bonic, un impiro musical allí, que pa què? Ahir això ni serà més avant. I la veritat és que el puesto és fabulós, no? Perquè jo no ho he vist en directe mai lo de Sant Sebastià, però les tomes de televisió, Manolo, és... claro, dispares en un puesto on la gent, per lo que jo estic mirant, jo no tinc ni idea, està dins de lo que és l'arena de la platja i alguns dins, en els peus dins del mar, no? I tu dispares dalt, en el passeig, no? Vosaltres dispareu. I entonces tot lo que... I baix està tot lo que és la platja plena de gent, claro.
2: Sí, efectivament, nosaltres tinguem, perquè fa com si fora una L, el poble de Sant Sebastià, i la platja està com si fora enmig. I des d'on muntem nosaltres el castell, pues, està tota la playa, està tot el mar a un costat i l'arena. O sea, està al lateral i és xulíssim. Ara mateix estem així, estem en una enveja, que estiguem tots allà a la playa, mirant-nos.
0: Però sí, bueno, no, home, sí, és justet. L'enveja, diu.
2: Sí.
0: L'enveja teniu molt
2: altres. Molt bon puesto.
0: Sí, i tampoc se menjarà mal en Sant Sebastià, no?
1: No, gens mal.
2: No se menja mal. I a més, el treball és superagut, perquè així l'organització... És de 10, mos fiquen la gent que mos ajuda, carregar, descarregar, el que faci falta, sí. Així, podria estar vinguent jo tota la meva vida.
0: Això per anar al meló i en el teu poble, no? També podria anar a carregar i descarregar.
2: també.
0: Ai, la mare, que va. Pues res, a les 11 menos quart és el dispar més menos, no? Sí.
2: Sí, 11 menos quart.
0: Sí, 11 menos quart. Pues ja està, estarem pendents de la
1: tele.
0: Que pena, enguany. Mira que volia anar en sèrio, eh? Jo en 5 horetes te plantes en Sant Sebastià. Ja està, a disfrutar.
2: Sí. Bueno, l'any que ve
1: ja no tenim eclipse. Bueno, no d'este calibre.
0: No, eclipses i eclipses. Hola, Manolo, passa't bé per ahí. Saluda a la família, eh?
1: Que vaig molt bé.
0: Ja sí. Esta nit, quan acabe, t'enviaré un WhatsApp, no patisques, exacte. Com sempre.
2: Vale, va, jo te gravaré algun vídeo teixina sí, perquè tingues en primícia.
0: Ai, ai. Primícia, hola, va.
1: Adéu, gràcies, adéu.
2: Adéu.
1: I on t'has deixat l'agenda, Boró? Boró-agenda.
0: Cague en la marca. Però està xulo, d'aigual, però està xulo perquè, mira, dispara també, no, parlem de pirotecnia, no patisques, dispara també... està molt xula la pàgina perquè fiquen un poc de dossier de cada uno. Es començarà el Pujarreña de Granada, li seguís Xenia Pirotècnics de Països Baixos, que és molt curiós perquè jo estic mirant tots els dispars i dius, ostres, la forma de disparar de cada país, no? I de cada... Tamarí de València dispara la trilla amb el valencianot, Fenix Firewalls, que és el que dispara ahir, fa un dispar super elegant i super bonico, però ho comentava jo en amics després, jo dia un final tot dorat, meravellós, tal, i dic, i ara no són No, en el disseny, per exemple, el tiren

0: dentro. Com si Valencia som molt de quan acaba.
1: Allí no.
0: Es comença allò a pegar. Allí, per exemple, estos no, i te quedes en ganes. La valenciana que és esta nit, demà serà Gianni Baccaluccio. D'on són?
1: Pues d'Italia.
0: Pues sí, pues òbviament. Sicilianos.
1: Sicilianos.
0: Con un chulo de tradición. La Mitch Baccaluccio representa una auténtica cultura del fuego. Si te dan son bons también, es cancases de camiche mes. La Gironina será la última en disparar el concurso porque la pirotecnia valencia de Álava fa el espectáculo piro musical de clausura y se no entra a concurso y tal. Y después de eso, acaba Isa y Mampren. Aste Angusta, se diu, que, bueno, més o menys, és Bilbao.
1: Ah, però i una cosa, això així a nivell internacional, si en València no s'ha fet mai?
0: Jo sempre dic que València necessita un concurs, però el problema
1: concurs
0: és que...
1: Concurs internacional.
0: Però València és que té el nivell, té estat de nivell de foc. Tal,
1: ja, però,
0: xulo,
1: veu,
0: eh?
1: Però veus també com
0: València
1: disparen
0: d'altres
1: països. València el que feia és el 9 d'octubre,
0: el famós 9 d'octubre, si disparaven tres castells, ¿vale? I entonces la gent dia, ha guanyat el València, ha guanyat el València. No, no hi havia concurs, ¿vale? Però...
1: Però sí, però un concurs oficial i que tu pugues veure com dispar... O sea, disparar que, així, però de altres...
0: Jo faria un concurs a
1: països,
0: València. De
1: Mascletades
0: és més fotut, perquè en València el nivell de Mascletades és enorme.
1: I on el faries tu si feres així en la ciutat? Allà,
0: jo és que m'acostumbrin a la Meda, no?
1: Però, a la
0: bueno,
1: Meda.
0: Ara el pont on se dispara és molt xulo, el pont de...
1: Claro.
0: De Monte Olivet i
1: això és bona idea,
0: I sé que en València tindria que disparar sí o sí o sí o sí o sí o sí o sí o sí o sí en la platja. Com disparen estos? És que estos estan disparant en la platja. I on disparem, on estava la tria Vulcano, en el mar, en la platja, disparar en la platja i xuaren els reflejos i tal i qual. Mira, el Aste Nagusia, que és com se diu, que no traduï no sé què significarà, són les festes de Bilbao, les festes d'Aste Nagusia. Estos tenen su artifici... que tot acaba en ac. Su artificialac.
1: Artificialac.
0: I concurs internacional de fuegos artificiales Villa de Bilbao. Xarabia seran les primeres en disparar el 22. Top Feuberferk, els alemans.
1: Els alemans.
0: Que difícil, això, el 23. El 24 és Supernova, que venen d'Uruguai. Vulcano, el 25. El 26, Di Matteo Fireworks, són italians. El 27, Pirotecnia Reyes de México. El 28, Máxima Fireworks d'Itàlia, i el 29, Valencia d'Aràbia, que també és exhibició.
1: Pues dur-se d'allà tota aquesta pirotècnia, què?
0: Aste Nagusia.
1: Quasi res.
0: Lo que ha dit Manolina és important, també. València s'està fent moltes... València també s'està molt pendent de pirotècnia, que les mascletades i tal, no? Però aquells es... tenen un carinyo, un respecte, un trate al pirotècnic de... salvatge, meravellós. Demà t'actualitza la borrogena, no patis.
1: Vamos a veure l'eclipse.
0: És que n'hi ha molts pobles que en el programa de festes fica eclipse.
1: Eclipse, claro. I després ja veurem
0: què. Ricoberta Bandini, per exemple, està avui en Elche, Manu Tenorio està en Musero, o en Massafarra, no me'n recordo.
1: Ah, collis, és que després des del poble no pare. Bueno, pues demà contem més. Boro, feliç eclipse i feliç eclipse també a vostès, el vegen o no, hi ha decisió de cadascú. Nosaltres tornarem demà a les 12:20 per a contar-los més coses així en Más de Uno en la província de València. Que tinguen molt bona vesprada.

0: ¿Necesitas un colchón hipoalergénico para piel sensible? Conforama cuenta con colchones que ofrecen un descanso más saludable de marcas como Flexopicolín con hasta un 60% de descuento. Conforama cuida de tu salud mientras duermes.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: El seu estem contant, la Comunitat Valenciana espera amb expectació l'arribada avui de l'eclipsi solar. Molt bona vesprada. El dispositiu especial de seguretat posat en marxa ja ha tingut que desallotjar a ciutadans que han accedit a zones prohibides. La mobilitat, de moment, és normal i en quant a l'oratge, les previsions apunten que els núvols no impediran veure l'eclipsi. En seguida els ho contem tot junt a altres notícies. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. A poques hores de l'eclipsi solar total, la Comunitat Valenciana ja està preparada per aquest esdeveniment històric. L'expectació és màxima i molts ciutadans del nostre territori i turistes també ja estan desplaçant-se als nous punts oficials d'observació, però també ho estan fent a zones on està prohibit l'accés, com els parcs naturals o àrees forestals. Andreina Pietri.
3: Així ho ha confirmat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, qui ha detallat quals són els punts on ja s'ha hagut de impedir l'accés per estar prohibit.
4: Podemos hablar de la base militar del Toro. En esa de ella, Albufera, también estaban intentando entrar, pero rápidamente están actuando tanto policías locales como Guardia Civil, donde se está produciendo algún acceso. También se ha detectado en la Salsadella alguna caravana que intentaban subir por pistas.
3: El conseller també ha recordat que estem en nivell màxim de risc per incendis forestals, pel que ha demanat que no s'accedisca a aquestes zones.
4: Es decir, no puede ser que la gente intente acceder a las zonas donde ha habido incendios.